0: Bona vesprada. Greenpeace ha assegurat que la protesta en el port de Sagunt contra un vaixer carregat de gas en 2021, per la qual estan encausats 11 activistes, va ser pacífica i ha lamentat que el judici que es celebra este dimecres ací a València és el resultat, diuen, d'una persecució a l'activisme per a incriminar fets que s'enquadren dins del dret a la protesta. Els contem també que la Policia Nacional ha detingut a 7 persones acusades de conformar un grup criminal que explotava sexualment a dones estrangeres que estaven en situació de vulnerabilitat en domicilis del municipi d'Alcoi, a la província d'Alacant. 6 arrestos s'han realitzat en este municipi i un altre a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas, quan una de les investigades volia volar a Alemanya. Els agents han alliberat a 5 víctimes d'aquesta organització que hauria obtingut un benefici pròxim als 100.000 euros. I funcionaris de vigilància aduanera de l'Agència Tributària han desarticulat a Alacant també un grup criminal dedicat al transport de cocaïna des d'Espanya fins al Regne Unit. En l'operació s'ha detingut a 2 ciutadans de nacionalitat britànica. En total s'han confiscat 84 quilos de cocaïna, una plantació de marihuana i un quilo de cabdeix de marihuana envasats en bolses al buit. I la Universitat de València inaugura esta vesprada en el Col·legi Major Rector Peset l'exposició Espais Compartits, Cultura, Pensament i Resistència, una proposta que recupera la memòria d'espais valencians que durant el franquisme es van convertir en punt de trobada cultural.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Y vamos con el primer tema de la jornada de hoy, de este martes 22 de septiembre. Y como les decía al principio, Esther Sapena presentaba, así hacía el anuncio de la candidatura a la alcaldía por Compromís para las elecciones del año que viene, de mayo del 27. Lo han hecho esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Gandía, Iba Bonet y ella. Ha sido una especie de charla entre los dos. Él iba haciéndole preguntas y ella iba contestando esas preguntas. Decirles que la presentación oficial de la candidatura de Esther Sapena será este jueves a las 8 de la tarde en el primer tramo del Paseo de las Germanías, donde está el kiosco de la Morosa. Será también una charla entre Joan Baldoví y ella. Como digo, este jueves a las 8 de la tarde en el primer tramo del Paseo de las Germanías. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Iba Bonet y a Esther Sapena en esa pequeña charla.
1: Us hem convocat esta matí així perquè ahir l'Assemblea de Compromís per Gandia es va reunir i vam triar la nostra candidatura, la nostra cap de llista a les properes eleccions municipals. Som el primer partit en llançar i en començar esta cursa, que la tenim ja així, davant. Les properes eleccions locals estan ahí i la veritat és que estem molt, molt contents d'haver nomenat per unanimitat en una assemblea molt multitudinària a Esther Sapena com a la propera cap de llista de Compromís a les properes eleccions municipals. I ara us passo en ella, que us conté alguna cosa.
2: Enhorabona, Esther.
3: Moltes gràcies. Bueno, jo en primer lloc agrair immensament a l'assemblea i l'ambient que va haver ahir. El que hagi sigut per unanimitat també ens dona molta força i molta seguretat per a tirar endavant i molta pau interna, que també crec que ens ho mereixíem. Hem treballat de valent durant 4 anys i crec que tant la ciutadania com els nostres militants estan contents del treball que estem fent i en aquesta línia és en la que anem a seguir treballant en equip, que és el que millor sabem fer des dels nostres departaments, però ara també la mirada posada en el projecte de ciutat, un projecte obert per a tota la ciutadania, al que convidem a sumar-se a tots i totes, perquè la veritat és que ho fem amb molta força, amb molta responsabilitat i sobretot amb el llegat de moltíssima gent que durant moltíssims anys ha estat lluitant perquè esta ciutat fos una ciutat progressista, una ciutat que cuidara els seus veïns i veïnes, que lluitara per serveis públics, per l'educació. Jo sempre recordo la frase de Nelson Mandela, de que l'educació és l'arma més poderosa per a canviar el món. I bueno, continuem ahí, continuem lluitant perquè els nostres veïns i veïnes que vulguin tindre un projecte de vida a la nostra ciutat puguen tindre-lo, puguen accedir a una vivenda, puguen tindre tot allò que necessiten a nivell d'escolarització, a nivell de cultura, a nivell de ciutat, per a construir una vida feliç. I en aquesta línia, des de l'escolta activa, des de la participació ciutadana i sobretot des del recolzament mutu d'un equip que és fort, que ahir ho vam demostrar i que anem a continuar demostrant-ho, crec que anem a presentar un projecte molt encoratjador, amb molta esperança, amb molta alegria, i front als discursos de l'odi, jo sempre dic que una sonrisa i a treballar, que el que toca és fer això, treballar de valent, treballar en el dia a dia, i menys parafernàlia i menys paripé, i menys intoxicar a la gent d'odi, i més l'eficiència, la responsabilitat, la transparència i el treball real en els departaments, que és el que sabem fer millor des de Compromís.
2: Jo volia preguntar-te abans de que seguís, que és quin perfil té que tindre un servidor públic, és a dir, un candidat a l'alcaldia en una ciutat com Gandia o en qualsevol poble, vull dir, què vas a transmetre o vols transmetre tu, com vols guanyar-te la confiança del ciutadà?
3: Jo crec que el primer per a qualsevol candidat és estimar la seva ciutat, estimar-la, viure-la i voler que continuï creixent. Lo després també cal ser una persona amb una capacitat de treball molt gran i amb una consciència de posar per davant el benestar dels demés al teu propi. Crec que això qualsevol servidor públic ha de tindre-ho clar. També jo crec que és necessari el fet de tindre clar que això per a mi és un temps, crec que este ritme no pot assumir-lo ningú durant una eternitat, perquè donar-te per a la ciutadania és algo complicat, és algo dur, però és algo que s'afronta amb molta responsabilitat, amb molt de respecte, i és un honor. Per tant, el viure-ho així, viure-ho, jo sempre dic que en el cap i amb el cor. Crec que cal les dues coses.
2: Estos 4 anys t'han servit d'aprenentatge perquè tu no estaves anteriorment, i jo crec que el pas a un costat o enrere que va fer que va ser candidata a l'Izquierdo donant-te tu un poc l'alternativa, no? Vull dir, això com ho has viscut, com ho assimiles, aquests 4 anys i ja ser la número 1?
3: A veure, la veritat és que ha sigut tot un pas molt natural. També la meva entrada en política va ser molt natural, perquè jo crec que uno no se prepara per estar en política, sinó que ja directament des del teu treball o des dels teus entorns socials ja forma part de tu i fas política. Aleshores, jo sempre he sigut una persona molt lluitadora des de l'escola pública, i crec que això els meus companys ho van veure, i poquet a poquet vaig anar incorporant-me fa quasi 10 anys a Compromís, perquè era qui millor representava allò que soc i allò que pense i de la forma en la que jo concebís que ha de ser la meva ciutat i el meu país. I en aquesta línia ha sigut tot molt natural. Estos 4 anys m'han servit profundament per aprendre com és el que és la burocràcia o el que és l'administració. Però el fet de lo que necessita la ciutadania, jo crec que no s'aprèn a l'Ajuntament. S'aprèn en el dia a dia amb les persones i continuant seguint una persona normal, que és el que jo sempre reivindic, que jo no vull ser sols política. Jo continuaré seguint mestra, continuaré seguint l'Ester que coneixen les seues amigues, l'Ester que vol a la seva família, i l'Ester política, tot és un pack que crec que ha de ser així, perquè si no, ens clavem dins d'una bombolla que al final ens aïlla de la realitat, i jo crec que això no pot succeir. Hem d'estar al peu del carrer, hem de viure la ciutat com la viuen milers de joves, milers de persones de la meva edat i milers de gent gran, com les nostres mares o els nostres pares, i estar ahí, viure-ho amb ells, crec que és el que més ens prepara. I altre tema és la bondat que ha tingut Alicia de fer un pas enrere a temps per a poder fer un relleu de candidatura amable, amb un aprenentatge progressiu, i també donant aquesta veritat d'unitat que existeix ara mateix en Compromís per Gandia, una unitat que anhelàvem, una unitat que hem treballat moltíssim per ella i que avui dia podem dir que tenim, que hi ha unanimitat en com hem fet les coses, que creguem que les hem fetes bé i que creguem que això va en pro de la ciutadania i en pro de poder treballar bé a les institucions.
2: Pot ser l'educació que sigui el teu bastió, perquè és el que has encapçalat durant aquests 4 anys d'una manera lluitadora, ho vam veure en la vaga dels docents també i tal, però claro, n'hi ha altres qüestions com l'habitatge o com altres. Serien aquestes dues, l'educació i l'habitatge, el més important, jo, les línies a seguir?
3: L'habitatge, està clar que dins d'un projecte de vida no pot existir aquest projecte si no tens dret a un habitatge digne, i per tant això és una prioritat per a qualsevol persona que tinga una visió àmplia de la ciutat. Una cosa que sí que he guanyat en aquests 4 anys és, a més de continuar seguint guerrera en educació, que és el meu, aprendre a veure la ciutat en un global i el saber que els meus xiquets no vindran feliços a l'escola si els seus pares no tenen un habitatge digne on criar-los. Per tant, l'habitatge és prioritari, però també ho és el canvi climàtic. L'adaptació de la nostra ciutat al canvi climàtic ha de ser una prioritat per a protegir a la ciutadania, per a protegir-nos a nosaltres i als nostres veïns. I ahir crec que Compromís hem demostrat l'aposta ferma durant tots els anys que hem estat al capdavant de la regidoria de Medi Ambient, quasi 6.000 arbres plantats des de 2015. Tenim una ciutat verda, tenim una ciutat renaturalitzada, i en aquesta línia també hem de continuar treballant. I per suposat, els serveis públics. Les persones no poden tindre una vida digna si no tenim una sanitat i una educació pública forta. I ahí estarà Compromís, estaré jo personalment i tot el meu equip treballant per això. Perquè una cosa que vull deixar clara és que nosaltres no tenim lideratges únics, tenim lideratges compartits amb un equip de persones preparades i amb un projecte molt clar de la ciutat, que és per el que anem a lluitar.
2: El tema patrimoni, suposo que
3: el patrimoni, la llengua, són moltes coses que a lo millor no incideixen directament en el dia a dia de la gent, però que són la nostra identitat, i això no podem perdre de vista mai. A més, en els atacs que està sofrint ara mateix tota la identitat valenciana, la llengua valenciana, hem d'estar ahí, perquè si no, no estarà ningú. I per tant, polítiques valentes, polítiques que no deixen retrocedir ni un pas en els drets adquirits, tant siguin drets de les persones a la sanitat o a l'educació, com drets lingüístics, i ahí crec que també nosaltres som els que hem de lluitar i que anem a fer-ho.
2: Quin és el teu camí a seguir ara fins al 27 de maig? Vull dir, n'hi haurà que conformar una llista, hi haurà que...
3: Sí, bueno, nosaltres, com ja t'he dit, treballem en comissions, escoltem a la gent, volem llistes en les que les persones se senten representades, no sols llistes polítiques, sinó llistes de persones vàlides, persones de la ciutat que considerem poden formar part del projecte, i en esa línia és la que va a començar a treballar-se ara. I el meu treball ara, pues, lo primer, continuar com a regidora d'educació, perquè són les meues competències i no penso abandonar-les, això ho tinc claríssim, i ells també ho saben, tot i que m'apreten per a fer altres coses. Compaginarem i continuarem estiguent on mos toca, no? La ciutadania mos va posar en les últimes conteses, però també treballant perquè la gent pugui escoltar el projecte que tenim per a la ciutat i contárselo, crec que és molt important. Per tant, reunint-nos en associacions, reunint-nos en els col·lectius de la ciutat per a que tots i totes sàpien què és el que val el compromís per a aquesta ciutat i com podem millorar la seva vida.
2: I has trobat una nova Esther Sapena entre les persones que aniran a la llista, o n'hi haurà més Esther Sapena?
3: Esperem que sí. Jo, a veure, igual no, perquè jo sempre dic que la diversitat sempre enriqueix i també necessitem perfils distints. A mi està clar que un bon equip ha de fusionar i ha de quadrar, i aleshores també farem aquesta llista pensant en que les persones puguen treballar conjuntament molt bé, perquè com vos dic, nosaltres no som mai individualistes, sinó que fem un equip potent, i aquest equip és el que ens presentem. Per tant, a treballar en aquest equip, a convidar a tot el món que vulgui participar en les assemblees i en les reunions temàtiques que ara anem a començar, per a realitzar també un projecte que reflexi realment les preocupacions de la ciutadania. I bueno, queda molta feina, tenim molta força, molta il·lusió, i crec que això també és el que hem de vendre, que hi ha esperança i que hi estarem.
2: Jo volia també preguntar-vos per al tema eixe de la coalició gran de l'esquerra que es planteja a nivell nacional, no sé si autonòmica, locals, vull dir, de moment és compromís, i a veure vindre el que passa en aquesta hipotètica nou grup o nova força política d'esquerres.
1: A veure, nosaltres a Singandia, com bé sabeu, partim de la base i de que ja tenim una coalició. Nosaltres en les darreres eleccions ja es presentarem, i en les anteriors, des del 2015, venim presentant-nos en coalició amb Esquerra Unida, en el seu moment amb Esquerra Republicana, i en les darreres eleccions també amb Podem. Nosaltres estem mantenint contactes en totes cadascuna d'aquestes organitzacions, i la nostra intenció és mantindre, com bé ha dit Esther, una línia de treball coherent. Val? Això està molt verd encara, estem començant a parlar, i a nivell de País Valencià, Compromís està en la mateixa situació. Estem parlant en tot el món i ja veurem això en què acaba derivant. El que sí que Baldo, en aquest cas, ho ha dit moltes vegades, no és el mateix sumar que amontonar, i la típica coalició d'uns partits sentats en una taula que se divideixen les llistes, pues jo crec que això ha passat a la història. És molt més important parlar de perfils, parlar d'il·lusió, parlar de llistes que encoratgen en aquests moments a una esquerra, sobretot una esquerra més central, més espanyola, que està en un moment molt, molt, molt crític, perquè la situació al País Valencià és diferent. Compromís sí que ha despuntat, Compromís ha aconseguit arreplegar aquest descontent que n'hi ha no només en l'esquerra, en el valencianisme, sinó en tota la societat progressista d'este país, i així no ho marquen les enquestes. Per tant, en aquesta línia de treball que continuem i que la tenim en marxa, el nostre objectiu és que no es perga ni un sol vot de l'esquerra, que no es perga ninguna il·lusió tirada a la basura. Sabem que els governs, en este cas els governs del Partit Socialista a nivell d'Estat, en alguns dels temes no han estat a l'altura, i nosaltres sí que volem estar a l'altura. Volem estar a l'altura en habitatge, volem estar a l'altura en educació, volem estar a l'altura en sanitat, volem estar a l'altura en tot allò que li importa a la societat. I per això anem a fer tots els esforços habuts i per haver. Però estem en el mes de setembre encara, i nosaltres anem a començar pel principi, que és marcar la nostra candidatura, treballar en la nostra llista i començar a parlar de possibles coalicions que creixen.
2: Alguna cosa més, Esther, que vulguis dir?
3: Per mi no, res, que comença un camí molt encoratjador. la veritat que complicat, però que ho fem tots de la mà, units, amb moltíssima força, i crec que això ens dona un tret d'eixida molt important, molt il·lusionant, i el que he dit abans, convidar a la gent a sumar-se a aquest camí que encetem avui, que és un camí que ve de molts anys, però que avui agafa més força que mai, i bueno, com a líder ara mateix del col·lectiu de Compromís a Gandia, dir sobretot que gràcies per les mostres de suport i gràcies tant a la gent de dins del col·lectiu com a la de fora, perquè això realment doncs te fa tirar endavant amb una força i amb una capacitat que sempre fa por, però aquesta part desapareix quan la gent te dona el recolzament, i per això gràcies.
0: Ahí teníamos esa charla entre Iba Bonet y Esther Sapena. Ya saben, como les decía, el acto de presentación de la candidatura de Esther Sapena será este jueves, a las 8 de la tarde, en el primer tramo del paseo, donde está el kiosquito de La Amorosa, ya saben dónde está ubicado, pues allí será el acto de presentación. Jueves, 8 de la tarde, estarán ella y Joan Baldoví. Harán una pequeña charla entre los dos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta les cuento los cheques consumo.
4: Más de uno.
5: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
6: De costas y más.
5: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
6: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
7: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol, chinaps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
8: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año, donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador. Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
4: Más de uno.
0: ...12:50 minutos... seguimos en Más de uno Safor Vallidigna en este martes, y ahora les comentamos que Gandía destina 400.000 euros... a la quinta edición de los cheques consumo, es cheques consum, para apoyar a las familias y dinamizar el comercio local de la ciudad de Gandía. Esta campaña estará, los cheques se podrán adquirir a partir del próximo 25 de octubre, coincidiendo con el Día del Comercio Local, y estarán disponibles hasta el 25 de noviembre o hasta que se agoten, ¿eh? Para poder adquirir estos cheques tienes que ser mayor de 18 años y estar empadronado en la ciudad de Gandía, claro que sí. De esta manera, pues estos cheques van a consistir de la siguiente manera. Cada persona beneficiaria podrá disponer de 40 euros de cheques consumo, distribuidos en 4 cheques de 10 euros, por eso son 40 euros. Estos cheques serán totalmente gratuitos para la ciudadanía, y para utilizarlos será necesario realizar una compra mínima de 20 euros por cada vale. Ahora vamos a escuchar las declaraciones que hacía el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, y también la concejala de Comercio, Elena Moncho. Vamos a escucharlos.
9: una iniciativa que posem novament en marxa des de l'Ajuntament de Gandia amb un doble objectiu, ajudar a les famílies i a la ciutadania a estalviar en les compres i al mateix temps també donar un impuls al nostre xicotet comerç, al comerç de proximitat i a l'activitat econòmica de la ciutat. Parlem d'una mesura que té un benefici directe per a les persones i un retorn també molt important per al conjunt de Gandia, de la ciutat. Abans d'endinsar-me en la matèria, permeteu-me que posi en valor, que referenciï el valor, l'esforç i el treball que fan tots els dies els comerciants de la ciutat, en un moment, a més, de canvis globals que estan modificant els hàbits de compra tradicionals i també les dinàmiques de consum. Vull agrair als presidents i representants comercials que ens acompanyen avui la seva implicació i la seva tasca diària per fer de Gandia una capital comercial, com és Gandia, una ciutat més viva i més dinàmica. En un moment en què les famílies han de mirar molt bé com inverteixen o com gasten cada euro, qualsevol ajuda sempre compta. I els xecs consum són precisament això, una ajuda directa, senzilla i, a més, fàcil d'utilitzar, que permet a les persones estalviar mentre fan les seues compres habituals. Però, a més, volem que aquest estalvi es produïsca comprant en els nostres comerços, apostant i invertint per el nostre comerç, xicotet comerç de proximitat, en les nostres places i en els nostres carrers, i sobretot el comerç que alça la persiana tots els dies amb tant d'esforç i que amb tant d'esforç també revitalitza, dona vida i afavoreix la convivència en els nostres barris i districtes de la ciutat. Perquè cada vegada que comprem en un comerç de Gandia estem ajudant a mantindre cada vegada més viva la nostra ciutat. Estem ajudant a una persona autònoma, a una xicoteta empresa, als seus treballadors i a les seues famílies. Estem contribuint a mantindre llocs de treball i a generar activitat econòmica i a fer que els diners continuïn circulant dins de la nostra ciutat. Comprar en Gandia és invertir en Gandia. I per això, des de l'Ajuntament de Gandia, tal com vam aprovar ja en la Junta de Govern del passat dilluns, destinarem 400.000 euros en esta edició del 2026 a la campanya dels xecs consum. És una inversió important, però sobretot és una clara mostra de voluntat del govern municipal, del govern de la ciutat, per continuar donant suport al xicotet comerç de Gandia. Volem que la ciutadania tinga un incentiu per a comprar així, però també volem que els comerciants tinguin una oportunitat per a incrementar les seues vendes, atraure nova clientela i fidelitzar la que ja tenen. Qui pot beneficiar-se? Els xecs consum poden ser adquirits per persones majors de 18 anys, empadronades a Gandia. Podran adquirir-se a partir del dia 25 d'octubre, a més coincideix en el dia del comerç local, i estaran disponibles fins al 25 de novembre o fins a que s'esgoten.
10: Cada persona podrà disposar de 40 euros del xec consum, distribueix en xecs de 10 euros. Hi ha una qüestió molt important i és que la gent no té que fer ningú reembolso, és a dir, que són, quan els adquirix, són totalment gratuïts. Per a utilitzar cada xec, que de 10 euros, serà necessari fer una compra mínima de 20 euros. D'aquesta manera, l'Ajuntament aporta 10 euros i els consumidors s'aporten la resta, els 10 euros següents. També aquelles persones que aconsegueixen els 4 xecs disposaran, com molt bé ha dit, l'alcalde de 15 dies per a utilitzar-los i és una ajuda directa que va permetre no sols consumir, sinó que aquest import es transforma realment en un benefici per als comerços de 80 euros. Cal destacar també l'efecte multiplicador que té este xec, perquè ja no sols implica el gastar el doble de lo que és el xec, sinó que incita a fer compres addicionals i el que incrementa és un impacte molt positiu per al nostre comerç. Per al que fa a l'adhesió dels comerços, per a poder participar en aquest xec, és també molt senzill. Els establiments interessats que es vulguin adherir, quan es publiquen les bases en el boletí oficial de la província, a partir del dia següent s'habilitarà un enllaç en l'Ajuntament i a través d'aquest enllaç es poden adherir. De totes maneres, des del Departament de Comerç, s'enviaran a tots aquells comerços que ja han participat un enllaç i en tota la informació perquè es puguin adherir directament i així d'aquesta manera pues, facilitar-se la incorporació al programa. Igualment es donarà difusió de l'inici i del termini de l'adhesió a través dels canals oficials de l'Ajuntament i de les xarxes municipals amb l'objectiu pues, d'arribar als màxims comerços possibles i d'aquesta manera garantim un procés àgil, accessible i obert a tot el teixit comercial de la nostra ciutat.
11: Más de uno.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Onda Cero Gandía, más de uno, Safor Baidigna la Onda. Iván, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, aquí
12: oye,
0: estamos.
12: Oye, el tiempo, la verdad que no para, ¿eh?
0: No.
12: Menos mal que por las noches, oye, ha refrescado y da gusto,
0: ya
12: ¿eh?
0: Ya se nota, ya se
12: oye,
0: nota.
12: Oye, que hemos pasado julio y agosto, como dice mi amigo, para tirar flitis al fumán.
0: Mira, hacemos minuto y resultado de temperaturas otra vez.
12: Sí.
0: Ahora mismo aquí en Gandía tenemos 28 grados y medio, en Oliva 28,4 y en Tabernes 27,9.
12: ¿No te has planteado, antes de entrar en lo que vamos a realizar o a comentar en la segunda parte, de montar una televisión como tu buen amigo Donald Trump?
0: No.
12: ¿No lo has visto esta mañana?
0: No.
12: Donald Trump Televisión, que es lo que tiene que hacer el colega Rafa.
0: Madre mía.
12: Que le quiere tanto montar Rafa TV.
0: TV.
12: Che, qué tío, che.
0: Martínez TV.
12: ¿Será posible? No he visto un tío más ególatra, más narcisista y más tarao que
0: este. Solo les faltaba eso.
12: El Arco del Triunfo. Ya no sabe qué hacer, che, increíble. Ahora Donald Trump Televisión, porque claro, les ha metido caña a la CNN y a varias cadenas de televisión que no las deja entrar a la Casa Blanca.
0: Sí, sí.
12: Y para compensar, pues ha creado una cadena del mundo mundial que tienes que suscribirte. Iván,
0: pagar
12: Donald Trump TV.
0: ¿Cómo no?
12: La verdad que me río por no llorar. Bueno, una segunda parte en donde realmente yo, que quiero tanto a Messi, porque para mí es el mejor jugador de la historia, cada uno tiene su opinión y es muy respetable, 39 años y continúa marcando, 101 goles lleva ya con él.
0: Es increíble.
12: Es increíble. Y aparte de faltas, ha marcado en su carrera deportiva casi 80 goles de faltas. Increíble cómo tira las faltas. Yo creo que tira mejor las faltas que los penaltis, lo que yo te diga. Y mira que es complicado. Porque ojalá también el rosarino se acordara de Gandía. Porque el señor Messi ha comprado el Cornellà en categorías inferiores. Por cierto, el Club de Fútbol Gandía Juveniles jugamos allí, en Cornellà, que está cerca de Barcelona. Y ha comprado, falta solo ya que dé el OK el Consejo Superior de Deportes, el Eldense, equipo que saben ustedes que está en segunda división. Y yo le diría a Messi: Messi, por favor, cuenta con Gandía, que a Antonella le gusta mucho la playa, por eso están en Miami, pues piensa en Gandía, que tiene una buena playa, tiene grandes comercios, tiene un centro histórico fenomenal. Pero mira, es una de las cosas que están haciendo ahora muchos jugadores. Villa, aparte de que tiene el Benidorm, tiene muchos equipos en Europa y también en Estados Unidos. Y también Messi pronto será también, pues igual que Beckham, copropietario del Miami. Quiero decir con esto, y termino, que esto es lo que vamos a adelantar en la segunda parte, aparte de comentar muchas cosas del Club de Fútbol Gandía, y comentaremos de nuevo lo de Mourinho, porque hay ciertas tertulias que oyes en una televisión pública que, lo resumo rápidamente, son nauseabundas y vomitivas. Luego comentaré el porqué. Nos vamos con el informativo y gracias por estar ahí.
13: Más de uno. El operativo de Rabat sí que es evidente.
14: La frontera, quien tiene en este caso que garantizar la seguridad de la misma, tiene que ser España y Europa, y no que estemos en manos de Marruecos. Parece ser que hay un despliegue muy importante en la frontera marroquí. Lo que no tenemos tampoco muchos conocimientos, como he dicho, y creo que es lamentable, es cuál es el despliegue que por parte del gobierno de España y de Europa tienen previsto hacer por si ocurriera algo, ¿no?
13: Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la ministra portavoz ha condenado la agresión a una diputada de Ceuta cuando circulaba en su coche este fin de semana. El Masaid ha cargado además contra quienes dice difunden mensajes de odio.
15: Desde aquí quiero expresar mi solidaridad con todas las personas que han sufrido cualquier episodio violento en la ciudad. Debemos ser excepcionalmente claros y rotundos en el rechazo a toda violencia y tener un exquisito cuidado con nuestras afirmaciones. Quien difunde bulos y, por supuesto, quien llama al odio y a la violencia, debe responsabilizarse de lo que dice y de las consecuencias de lo que dice.
13: Se espera que a la portavoz le pregunten por las críticas de algunos ministros a los jueces tras las últimas decisiones judiciales sobre Begoña Gómez y el expresidente Zapatero, en un día en el que todas las asociaciones judiciales de Extremadura, salvo Jueces para la Democracia, firman un comunicado en el que condenan las maniobras de las supuestas cloacas del PSOE contra la jueza Viedma, que instruyó el caso del hermano del presidente. Denuncian que cualquier medida de presión, intimidación o descrédito hacia los magistrados constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho. En el Ministerio de Agricultura ha comenzado ya la reunión entre el ministro Planas y las asociaciones agrarias que piden medidas que permitan aliviar el impacto de la subida de los carburantes en el sector. Piden que todas las administraciones arrimen el hombro para que ese impacto no termine repercutiendo en el bolsillo del consumidor. En el Ministerio de Agricultura está Manuel Pecino.
16: Por eso el descuento de los 20 céntimos por litro, dicen, tiene que mantenerse e incluso elevarse a partir del 1 de octubre porque consideran que pagar más de un euro por litro de gasóleo agrícola ya es insostenible y está cerca del euro con 70 céntimos. Así que piden incluso intervenir el mercado para topar los precios. Cristóbal Cano es el secretario general de UPA.
17: Porque las grandes petroleras de este país en este año están duplicando sus beneficios. ¿Quién paga esto? Nosotros, los agricultores y ganaderos, además del conjunto de la sociedad. Por tanto, lo primero es instar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a que investigue esas prácticas monopolíticas de las grandes corporaciones, de las grandes distribuidoras de hidrocarburos que están con beneficios récord en un momento en el que todos estamos pasándolo mal.
16: Antes de esa reunión aquí en el Ministerio denunciaban además que están pagando por trabajar, que hay cosechas, sobre todo en el cereal, que corren peligro y pedían también a las comunidades autónomas que pongan de su parte, que pongan ayudas porque también recaudan el impuesto de hidrocarburos.
13: España volverá a llevar a la Cumbre Europea de octubre su propuesta para hacer oficiales en Europa las lenguas cooficiales. El Gobierno confía en que los 27 den el visto bueno antes de la próxima ampliación y vincula su apoyo a esa expansión, a esta votación, una estrategia que varios socios europeos ven inaceptable. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
18: No ha gustado nada la amenaza española. La ampliación es una cosa, dice la responsable lituana de asuntos europeos, y otra cosa es el tema de las lenguas. Esto no puede bloquear ni retrasar el proceso de adhesión, dice el secretario de Estado alemán. Y en los mismos términos se han expresado los responsables croata, sueca y otros cuando se les preguntaba. No ha habido discusión sobre el asunto, tan solo el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, ha expuesto las razones de España. Los ministros ya discuten de otras cosas.
13: En Cataluña, el sindicato de profesores de secundaria ha presentado su propio estudio sobre los resultados del informe PISA en la región. Calculan que si las pruebas se hubieran hecho bien, habrían mostrado un desplome de curso y medio en los alumnos catalanes. Redacción en Cataluña, Nautiel.
19: El cálculo del sindicato asume que todos los alumnos que fueron excluidos de las pruebas PISA en Cataluña habrían obtenido malos resultados, situándose todos por debajo de la media, ya que se les excluyó, apuntan, por tener necesidades educativas especiales. Recordemos que los resultados catalanes en PISA no son válidos precisamente porque ese volumen de alumnos excluidos fue del 23%, cuando el máximo permitido es del 5%. Pues bien, el estudio concluye que sin ese fallo en la muestra, Cataluña habría estado por debajo de la media española y de la OCDE en todas las competencias, cayendo 9 puntos en matemáticas y 10 en ciencias y comprensión lectora.
13: Y sepan que el presidente de Radio Televisión Española va a proponer al Consejo de Administración de la Corporación mantener la retirada de España de Eurovisión ante la continuidad de Israel en el festival. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
20: ¿Sabes que va a ser una buena temporada? Cuando llega ese momento en la serie, ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es que el prota fuese Carlos Alsina. En septiembre, Rafa Latorre se une a Carlos Alsina en la nueva temporada de Más de Uno. La actualidad más inmediata con más voces, más opiniones, más puntos de vista. Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca, somos Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
21: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.
22: En Onda Cero Gandía, la despotricá. Con Rafa Martínez.
23: Bueno, queridísimos oyentes, ahora que ya nos encontramos en el otoño, ahora sí que ya podemos decir que estamos en otoño, pues la despotricá me trae algunos recuerdos, algunas reflexiones sobre algo que parece que la memoria colectiva ha intentado borrar del todo y de repente, ¿no? Ya nadie habla del COVID, del COVID-19. La verdad es que se llevó por delante gente, aunque mucha menos de la que hubiera podido ser si no se hubieran puesto todos los recursos de todos los países del mundo al lado de todos aquellos que investigaban la solución a este problema que empezaba a ser terrible tras 16 millones de muertes, ¿no? También teniendo en cuenta los miles de millones que somos, tampoco es que sea una cifra exagerada, por supuesto, pero en cualquier caso, olvidándonos del COVID no es la mejor manera de plantearlo, porque siempre se nos quedan basurillas por dentro, ¿no? Lo digo porque hay mucha, estoy escuchando que hay mucha gente que le echa la culpa a la vacuna del COVID de otras muchas historias y otras muchas dolencias. Yo creo que eso es una barbaridad, mientras no esté de alguna manera, digamos, respaldado científicamente, ¿no?

0: abans. Anem a acabar el programa parlant
1: molt típic, molt nostre,
0: d'este soroll, veritat. Sí. No és la primera vegada que parlem de campanes, d'alarmes, sí, tan típic dels nostres pobles, no? Pues este so tan d'església, tan de campana, tan de poble, que torna a ser notícia en la Comunitat Valenciana, concretament perquè s'han fet virals les campanes, en este cas, de la Granja de la Costera, en la província de València, com deies,
1: sí,
0: Andrea.
1: Sí, ahir el silenci nocturn d'una campana, com aquesta que sona, ha acabat convertir-se en un debat sobre aquesta tradició, el descans i la convivència dels veïns. I és que només ahir la Granja de la Costera va celebrar per primera vegada en la seva història de tot el poble un referèndum popular per elles, per aquestes campanes que estan sonant, per votar si els veïns volien tindre toc de campanes, si el volien només durant el dia o si el volien durant les 24 hores. Ara coneixem quantes vegades van a sonar finalment les campanes, que ja n'hi ha decisió popular, però abans el seu alcalde, José Miguel Marín, ens contava este matí què és el que va passar exactament.
2: Sumidamente al final pues se quejó un vecino y al final pues desde la otra decisión la tomé yo y al final lo que es el toque nocturno pues lo eliminé y eso lo tocaban de día. Y a raíz de ahí hubo bastantes vecinos que se quejaron.
1: Bé, doncs, com ens conta el seu alcalde, després d'aquesta queixa d'un veí pel toque horari durant la nit, un veí que, per cert, portava vivint en el poble només un any i als dos mesos ja es va queixar de les campanes, estava poc acostumat a escoltar les campanes per la nit, doncs l'Ajuntament va decidir apagar-lo entre les 10 de la nit i les 8 del matí per la nit. Però aquest silenci no ha convençut a bona part del veïnat i el consistori ha volgut preguntar directament als ciutadans què volien fer amb una tradició que porta dècades formant part de la vida quotidiana del municipi. Molts veïns van anar a l'Ajuntament a queixar-se explícitament, no?, per a que tornaren aquestes campanes per la nit, perquè ells podien descansar igual, però els feien falta aquestes campanes per a descansar una miqueta més a gust, una miqueta millor. I la resposta, com diguem, d'aquest referèndum popular ha sigut molt clara.
2: Hubieron 84 personas que quieren que toquen de las 24 horas y después hubieron 20 que quieren que toquen de día y no hubo ninguna persona que quieren que no toquen.
1: I els resultats, com escoltem, Begoña, han sigut 104 persones, aproximadament un terç dels veïns majors de 16 anys. En total, la Granja de la Costera té uns 300 habitants. Uh-huh. 104, perdó, podien participar en aquesta consulta i han acudit a votar. D'aquests 104, 84 han apostat perquè la campana continuï sonant cada hora durant les 24 hores i 20 persones han preferit limitar els tocs a la franja compresa entre les 8 del matí i les 10 de la nit, mentre que cap dels participants ha triat eliminar completament les senyals horàries. És a dir, tots volen que sonen i ses campanes i la majoria volen que sonen les 24 hores. Ara bé, li hem preguntat a l'alcalde què se deu, no?, aquesta tradició tan lligada a les campanes i a ese son tan típic dels nostres pobles.
2: Las campanas realmente vienen tocando muchos años. Pienso que más o menos unos 8, alrededor de unos 80 años. Anteriormente se solía dar cuerda al reloj y desde hace a lo mejor 20 años pues los toques son automáticos. Entonces, claro, como es una tradición de tiempo y además lleva relacionado muchas más cosas, porque antes estaba el señor Sereno, yo sé, no, lo que hacía es que respetaba a la gente, pues entonces, claro, está relacionado muy, entonces la gente... Quieres que no, pues no quiere perder la tradición.
1: Ara bé, aquesta votació, encara que ha sigut molt clara, no és del tot vinculant, perquè hi ha que canviar l'ordenança municipal de convivència, que era la que establia i se limita 35 decibels entre les 10 de la nit i les 8 del matí, i que va ser ese marc normatiu el que va portar inicialment a silenciar el rellotge durant tota la nit. Ara l'Ajuntament, per tant, va estudiar com canviar esa normativa i la portarà segurament al ple, segons ens ha contat el seu alcalde, però la Granja de la Costera no és l'únic municipi. De fet, en aquest programa ja hem parlat d'aquesta sirena tan famosa, no?, de la Pobla del Duc, que no són campanes, és una sirena que a veure si la podem escoltar de fons, que al parecer sobretot molestava aquesta sirena de les...
0: Sí, sí, mira
1: de les...
0: com sona.
1: Sí, del matí, és que escoltem com sona, I això en total, tradicionalment, eren 4 vegades al dia, ara només ne són 3, sí, perquè es va decidir suprimir en juliol del 2025, de l'any passat, la de les 6 del matí, però com encara hi havia molta polèmica i no estava del tot clara al poble, en gener d'este any van tornar a portar al ple aquest tema i es va decidir de nou que no s'instal·larà una altra vegada la de les 6 del matí, però sí que sona, si no m'equivoque, a les 12 del migdia, a les 3 i a les 6 de la vesprada en la Pobla del Duc, i ens consta que en altres municipis també hi ha sirenes.
0: Clar, sí, no, farem una investigació més exhaustiva d'aquestes alarmes o d'aquestes campanes i aleshores a les que sonen. Sí, perquè ens contava el nostre company Alejandro que a les 12 del migdia sovint, no com a norma, però sovint sí que sona en el port de Sagunt pues eixa alarma, i era coincidint amb l'hora que entraven en el turno, no?, els treballadors, així que farem una investigació, perquè així ja som expertes en alarmes i campanes.
1: Ja s'ha d'espobles, ens encanta investigar un poquet més.
0: Clar que sí, companya, moltíssimes gràcies. I gràcies també a vostès per haver estat ahir amb esta sintonia de despedida. Ja ens acomiadem, apleguem a les 3 de la vesprada. Avui no tenim temps per a més, però demà sí, tornarem a les 2:30 en Comunitat Valenciana en La Onda per a contar-los molt més així en esta sintonia. Ara es queden amb notícies ja, per fi. Bona vesprada.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno.
2: Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en las unidades disponibles de Renault Captur. Sí, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrén y Pista de Silla o en ginestar.com.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Presó provisional sense fiança per a 3 dels 5 detinguts per l'assassinat del iaio del barri de l'Alquerieta d'Alzira, a la Ribera Alta. Queden investigats pels delictes d'homicidi i de tinença il·lícita d'armes. Avui han cremat un cotxe de la família i demà es produirà previsiblement el soterrar al cementeri, per al qual està previst un ampli dispositiu de seguretat. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este 22 de setembre. És el Dia Europeu sense cotxe i el transport públic és gratuït. Algunes entitats veïnals de València estan tallant a hores d'ara alguns carrers concrets de la ciutat a mode reivindicatiu. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El govern central estudia presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra alguns aspectes de la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany, entre ells, per exemple, entre eixos aspectes, la reforma aprovada per PP i Vox pel que fa a les funcions de la inspecció educativa. Això després que sindicats i associacions d'inspectors hagin demanat en part a l'executiu central. Núria Moreno.
2: Consideren aquestes organitzacions que els canvis introduïts només busquen crear una espècie de policia educativa. Parlen d'autocensura i inseguretat professional. Cristina Sánchez, Comissions Obreres, Kilian Cuerda, UGT i Marc Candela, STPB.
3: Anem a estar atentes per a que aquesta normativa no afecte a lo que seria l'autonomia dels centres, la llibertat de càtedra.
4: El govern valencià està actuant en una pràctica infame, pròpia de règiments autoritaris i feixistoides, en la que pretén deliberadament que el professorat s'autocensure.
5: Defensar el professorat i la dignitat del professorat davant d'aquests atacs del nostre govern i de la Conselleria d'Educació, que l'únic que pretén és posar-nos sota sospita i crear una policia per a vigilar-nos davant d'una premissa absolutament falsa, que és que nosaltres ens dediquem a adoctrinar, no?
2: La delegada del govern, Pilar Bernabé, confirma que estudiaran la constitucionalitat de la reforma pel que fa a inspecció educativa i d'altres aspectes relacionats amb vivenda o territori.
6: Tenim la intenció de posar en marxa una comissió bilateral amb la Generalitat per a poder aclarir molts aspectes que considerem que col·lisionen amb lleis orgàniques superiors de l'Estat i que no deuen sobrepassar-se, i també valorem portar directament a tres qüestions a fer un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional de manera molt directa.
2: Bernabé assenyala que la llibertat de càtedra del docent és un dret fonamental i insisteix que hi ha una llei educativa per damunt de l'autonòmica que l'empara.
1: També es manté el conflicte laboral amb els bombers de l'empresa pública Vaersa. UGT condiciona la fi de les seues mobilitzacions i les seues protestes al fet que es milloren les condicions laborals del personal de vigilància d'incendis forestals. El sindicat reclama a l'empresa pública que ampliï els contractes fins a 12 mesos per a les unitats i almenys 9 per als observatoris, o que implante la jornada contínua, i de no produir-se advertís que reprendrà el calendari de protestes. Víctor Codinas, el delegat sindical d'UGT a Vaersa.
7: No podemos quedarnos simplemente con una declaración de buenas intenciones. Por ejemplo, el implementar la jornada continua para las unidades móviles es un tema de voluntad de negociación colectiva. Necesitamos que haya compromisos.
1: El Consell General del Poder Judicial ha arxivat les diferents queixes interposades pels dos imputats a la causa judicial de la Adana contra la jutgessa que està duent a terme la investigació. Salomé Pradas i Emilio Argüeso van queixar-se concretament sobre el paper que diuen està tenint el procés l'home de la magistrada, que és també jutge. El Consell General del Poder Judicial rebutja les queixes per falta de proves consistents i qualifica d'invàlida una gravació d'àudio al respecte aportada per Pradas. Ella, l'exconsellera Salomé Pradas, en un escrit conegut esta mateixa vesprada, afirma estar en desacord amb esta decisió, afirma estar en desacord amb este arxivament d'esta sèrie de queixes. La Generalitat manté, mentrestant, la seua negativa a acollir part de les menors migrants arribades a Ceuta. El president Juanfran Pérez Llorca parla d'invasió i que per això mateix, diu Pérez Llorca, la resposta no pot consistir en una distribució de les menors entre les comunitats.
8: No se trata de un problema de inmigración, se trata de una invasión. Y que, por tanto, la respuesta a una invasión tiene que ser diferente al problema migratorio. Yo creo, ya lo he dicho y manifestado varias veces, que esas personas que han entrado en Ceuta y han formado parte de esa invasión tienen que volver a sus países de origen. Y yo siempre digo que los niños donde mejor están es con sus padres.
1: També demana la Generalitat al govern central que actue en este segon cas davant la regressió que pateix el litoral valencià. Ha insistit avui en això el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, des d'una de les platges afectades, la de Babilònia, a Guardamar. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
9: El Consell ha presentado alegaciones a la reforma del reglamento de costas defendiendo que la solución pasa por regenerar las playas, actuar sobre las causas de la erosión y evitar que un único temporal pueda marcar un deslinde. Martínez Mus anuncia que la Generalitat tiene preparado un decreto ley para proteger las viviendas de Babilonia como núcleo de valor etnológico en cuanto el Constitucional levante la suspensión de la Ley Valenciana de Costas.
10: Hemos hecho una ley propia que da paraguas a muchas situaciones como esta y que ofrece la posibilidad de que aquello que entendemos que tiene valor y tiene que ser conservado, lo pueda ser y no esté destinado a un derribo que nadie beneficia.
9: Mientras se resuelve el conflicto, el gobierno valenciano confía en que no se adopten medidas irreversibles sobre las viviendas y reclama una reforma de la normativa estatal.
11: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Les 7:26, presó provisional i sense fiança per a 3 dels 5 detinguts pel tiroteig de diumenge a l'Alquerieta, a Alzira. A més, es prorroga la detenció d'un quart implicat a l'espera de la seva declaració, mentre que el cinquè ha quedat en llibertat provisional amb compareixences quinzenals. Tots estan investigats per homicidi i tenença il·lícita d'armes. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
12: La zona registra una gran preocupació veïnal després de calcinar-se un cotxe i patir dos incendis en cases dels arrestats. Per això l'alcalde Alfons Domínguez ha anunciat que la Policia Nacional mantindrà un dispositiu de vigilància reforçat durant setmanes.
13: Policia Nacional per un costat, que és la responsable del dispositiu que se té, i la nostra policia local, que està un poc col·laborant en ells per a intentar baixar la tensió, i el que s'està intentant també per la nostra banda és parlar en ells per a passeguar els ànims i després anirà al cementeri, que també estarà vigilat. Ara de moment s'han enviat reforços a la Policia Nacional. Les forces estan així el temps necessari, no han dit dies, però estan calculant setmanes.
12: El crim es va originar per una discussió entre menors on la víctima de 56 anys i membre del clan del Kung Fu va rebre diversos tirs en intentar mediar. Està previst que demà dimecres se celebre el soterrament, que comptarà amb una important vigilància policial.
1: La Policia Nacional ha detingut 7 persones acusades de pertànyer a un grup criminal que explotava sexualment dones estrangeres en situació de vulnerabilitat. Ho feien en diversos domicilis d'Alcoi amb un benefici estimat de 100.000 euros per als arrestats a costa, clar, de les víctimes, a les quals a més obligaven a pagar un alt percentatge pels serveis realitzats. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
14: 5 de estas mujeres han sido liberadas en la operación de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy, que tuvo noticia de la existencia de un piso en el que supuestamente se ejercía la prostitución. El seguimiento permitió descubrir que había otras viviendas, algunas ocupadas ilegalmente, donde la misma banda controlaba a estas mujeres, que eran obligadas a pagar un alto porcentaje de cada uno de los servicios que tenían que ejercer. Entre los detenidos está el cabecilla, que se encargaba de captarlas o del suministro de drogas, y así lo solicitaban los clientes. Están implicadas también su pareja o su madre, que es la titular de varias líneas para publicitar o cobrar los servicios que obligaban a ejercer a estas mujeres durante las 24 horas del día.
1: Ho mencionàvem en titulars. Avui dimarts és el dia sense cotxes, una iniciativa a nivell europeu per a animar la ciutadania a canviar el cotxe pel transport públic i contribuir així entre totes i tots al medi ambient. Per això, viatjar al transport públic és avui de Bades, Metro València, els trams de la Can i de Castelló, i els autobusos urbans i interurbans no cobren avui bitllet per a incentivar a fer ús del transport públic. Diverses associacions veïnals de València estan tallant el trànsit ara mateix carrers com ara Sant Vicent Màrtir o Àngel Guimerà, amb l'objectiu, diuen, de fer veure la ciutadania els beneficis de que els seus carrers estiguen buits de vehicles. Es guanya en salut i es guanya també en tranquil·litat, diuen. Un altre incentiu més per a aparcar el cotxe i deixar-lo a casa són els carburants, que segueixen a l'alça al nostre territori. La gasolina està en una mitjana d'1,92 € el litre, mentre que el gasoil ronda ja l'1,94. Consumidors i estacions gasolineres demanen mesures. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
15: L'increment es nota especialment la darrera setmana. La gasolina ha pujat quasi 6 cèntims i el dièsel 7. Les associacions de consumidors demanen al govern que intervinga. Julián Tío, secretari d'Abacu.
16: Hay que bajar el IVA del 21 al 10% cuanto antes. Ajustar el impuesto especial sobre hidrocarburos. Y por último, fijar unos precios máximos porque nos ayudaría a limitar esos márgenes comerciales.
15: L'Associació Valenciana d'Estacions Gasolineres diuen que ells no guanyen més i se sumen a la petició de bonificacions. Juanjo Sánchez, portaveu.
17: La gente cree que cuando más caro el combustible, más ganan las gasolineras, pero no es así. La venta de los márgenes son menores. Estos precios tan altos asfixian nuestra tesorería y amenazan la viabilidad de nuestros pequeños negocios.
15: Les estacions gasolineres aseguren que sense mesures del govern, l'1 d'octubre el diésel pujarà 26 cèntims i la gasolina 6.
1: A Castelló de la Plana ens quedem amb una notícia d'última hora. El nou Hospital General de Castelló comptarà amb una inversió superior als 500 milions d'euros. Permetrà ampliar de manera important la capacitat actual d'este centre hospitalari. A la presentació, a l'acte de presentació ara mateix està el president de la Generalitat i també Juanjo Tobar. Juanjo, endavant.
18: Bona vesprada, Ramon. Així és, el projecte continua presentant-se. Està parlant el mateix president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Del projecte sabem ja que es preveu més llits i més quiròfans que l'actual hospital, així com una ampliació de les àrees destinades a intervencions i tractaments especialitzats. La nova infraestructura es construirà en una nova parcel·la pròxima a l'actual hospital i comptarà amb més de 140.000 metres quadrats de superfície. Les obres tenen un pressupost base de licitació superior als 470 milions d'euros i la Generalitat assegura que hi ha un calendari previst per a la seva tramitació. L'objectiu és ampliar l'atenció sanitària i convertir aquest nou hospital general en un dels principals centres de referència a la província de Castelló.
1: Connexió en directe de Juanjo Tobar des de Castelló de la Plana. Gràcies, Juanjo. També de l'actualitat castellonenca, ja està en marxa a Bologna, a Itàlia, l'edició d'enguany de la Fira Internacional Taulellera Sersaie. Des d'allí, el secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, ha fet una crida a les institucions a defensar el taulell castellonenc a Europa.
19: Y el sector actualmente atraviesa una situación complicada fundamentalmente debido al alza de los precios del gas y la inestabilidad que se está creando en el mercado. Por lo tanto, es un momento importante para estar con las empresas, escuchar sus necesidades y hacer política industrial tan necesaria para continuar generando empleo y ser líder industrial en la comunidad.
1: Al camp, l'Associació Valenciana d'Agricultors sol·licita a les institucions que adapten mesures per a pal·liar les pèrdues que pateixen els ramaders i els agricultors valencians greument afectats per la sequera. Ens conta més a este respecte Amparo Sánchez.
20: En comarques com l'Alt Maestrat estan contractant el transport de cubes d'aigua per a plenar les bases per als animals. A això sumar que la falta de pastures els ha obligat a comprar pinsos per a poder alimentar-los. Una altra de les problemàtiques és, segons Anna Traver, delegada del Bocàsser de Abasaja, el preu dels carburants.
21: A cobrir les necessitats hídriques que tenen les vaques ja tot ha de ser a base de tractor i cuba i la veritat que és que ara els combustibles estan molt, molt elevats. Els recursos naturals d'aigua que hi ha a les finques, com poden ser pous, aqüífers, etc., ja porten quasi sense recuperar-se des de mitjan de juliol.
20: Entre les mesures que reclamen ajudes econòmiques i avantatges fiscals per a aquells que patisquen greus pèrdues i sobrecostos a causa de la sequera o una ampliació de recs de suport que estabilitzen la producció en explotacions actualment de secà.
1: La crònica esportiva valenciana ens la du una vesprada més Eduardo Esteve. Hola, Edu.
22: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Encara a l'espera de confirmar o no confirmar el nomenament de Javier Aguirre com a nou entrenador del València, no?
22: Sí, i amb més canvis al València, avui s'ha fet oficial la destitució de Pedro López, cap dels servicis mèdics, que deixa de ser el mèdic del València. Per altra banda, com dies, estem pendents de l'arribada de Javier Aguirre. Víctor Llu, bona vesprada.
23: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Actualitat en el València, que passa per l'imminent anunci del fitxatge de Javier Aguirre fins a final de temporada, en la prèvia del que ha de ser la roda de premsa de presentació de Braulio Vázquez, el director esportiu, serà demà a partir de la una de la vesprada a l'estadi de Mestalla. I el que sí que s'ha anunciat avui de manera oficial és la destitució del cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, que estava en l'equip valencianista des de l'any 2019.
22: Gràcies, Víctor. Com deia, demà es presenta Braulio com a nou director esportiu del València. Avui, a Onda Deportiva València, hem parlat amb Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, que diu que és el millor per al conjunt valencianista.
3: Bueno, creo que es una decisión pues con mucha lógica, ¿no? Al final, gente que ha estado en la casa, en el Valencia, y que no ha perdido tampoco su, bueno, sus contactos aquí, y su, incluso yo creo que vive gran parte del año aquí, y creo que conoce también pues lo que es la Valencia por dentro, lo que es la ciudad, el contexto, la afición, y yo creo que para este tipo de situaciones yo creo que es la mejor.
4: Mientras el Villarreal ha tornado al treball amb una llarga llista d'absències. Víctor Flam, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal ha tornat a treballar aquest matí, ho ha fet en l'absència dels fins 11 futbolistes internacionals que a hores d'ara estan en les seves seleccions. Cal recordar que aquestes absències i la de Santi Comesaña, futbolista lesionat per a les properes setmanes, deixa únicament a Íñigo Pérez amb 7 futbolistes de camp a banda dels porters per a preparar el retorn a la Lliga.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx aprofitarà el paró de seleccions per a jugar un amistós. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Bona vesprada. El Elche disputará este viernes un amistoso a puerta cerrada en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva contra el Cartagena, equipo de Primera Federación. Aprovecha este parón el equipo de Martín Anselmi para cargar pilas, también para recuperar a algún lesionado como Yago de Santiago y para que los que faltan por debutar, por ponerse a tono, lo hagan, como el argentino Kevin Lomónaco. El Eldense, por su parte, ha vuelto hoy al trabajo. En segunda, la Liga no para y este domingo el equipo de Javi Calleja visita el plantío ante el Burgos.
4: Gràcies, Felipe. I l'Hércules ha tornat avui al treball. David Esteve, bona vesprada.
24: Bona vesprada. El Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos para empezar a preparar la cita que tiene el próximo sábado frente al Águilas. Lo ha hecho con polémica porque el conjunto murciano ha anunciado que el precio de las entradas para la afición del Hércules va a ser de 30 euros. La Federación de Peñas tenía previsto sacar un desplazamiento organizado, pero no sabe si podrá hacerlo ni llevarlo a cabo por el elevado precio que ha generado malestar entre los aficionados del Hércules.
4: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Edu.
4: Adeu.
1: 36 graus de màxima, 36 hem tingut avui a Xàtiva i a Canals i en general a bona part de la comarca de la Costera, i això que estem ja a 22 de setembre. Aquestes temperatures es mantindran així durant les pròximes hores i inclús podrien pujar més perquè jornades com la d'este pròxim divendres s'esperen també molt caloroses per a l'època de l'any, encara que el descens, això sí, sí, està notant-se a primera hora del matí. Molts municipis, sobretot d'interior, estan despertant ja prop dels 10 graus de mínima. Així està la Comunitat Valenciana a 22 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió, així a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip avui en una emissió especial des d'Almeria. Molt bona vesprada.
25: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
26: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
27: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
28: Ya es septiembre, vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wifi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del pad vuelta al cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wifi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wifi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
29: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com. Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.